Johnny O'Connelly son le Brian McGrath din of tún conair. Sha tá fille an buin danú crisil delis an clárfi hon am lín bioglis. Agus avrana ha contra sa o yra handinu. Avrana ta kutí an tar fud na hérin. Achan sota sa chanag mirinik a lúbag sa cárde an nanú.